0: Es Guillermo Muñoz, president de Salvem sa Pedruscada, recorda que l'Ajuntament té l'obligació de preservar l'entorn.
1: El Ayuntamiento tiene la obligación de conservación del territorio cumpliendo la normativa. La obligación de conservar el territorio para las generaciones venideras y cumpliendo la normativa.
0: El Consell de Mallorca ha aprovat la construcció de la rotonda de la sortida de Campos cap a Santanyí i la colònia de Sant Jordi. La institució assenyala que les obres tenen l'objectiu de millorar la seguretat de la intersecció entre la MA-D9 i la MA-60-40. La licitació serà en setembre, estan pressupostades amb un total de 1,6 milions d'euros i eliminaran la rotonda actual. Les obres estan previstes que comencin fins a final d'enguany. En successos, la Policia Nacional ha detingut un empresari hosteler per explotar els seus treballadors en jornades de 12 hores i sous que no arribaven als 1.000 euros mensuals. El sospitós ja va ser multat el passat estiu en 10.000 euros per comptar amb un empleat en situació irregular. La investigació ha determinat que enguany tenia dos treballadors irregulars en un restaurant i un altre en un negoci que havia obert recentment. I parlem del temps, perquè després del temporal de la nit del dijous al divendres, Eivissa i Formentera segueixen en alerta groga per pluges, en principi fins a les 11 del matí d'avui. Això sí, la perillositat és baixa. Eivissa, davant les possibles trombes d'aigua que es preveien pel cap de setmana, s'han preparat i netejat els emboronals i torrents de Sant Josep perquè s'absorbeixi bé l'aigua i evitar inundacions. Ens ho conta Ignasi Gras.
2: Amb la previsió de fortes pluges que hi ha per aquest cap de setmana, els operaris de Sant Josep netegen i desembossen els embornals i clavegueram del municipi, especialment a Platja d'Embossa i Cala de Bou, zones que tendeixen a inundar-se amb facilitat. Juan Bastida és el capatàs.
3: Bueno, ahora como veis estamos en Platja d'Embossa, que es zona turística, y además zona conflictiva, que cuando llueve ya sabemos cómo se pone todo, y la parte de Cala de Bou, que hay zonas que también se acumula el agua y tenemos que estar muy pendientes a esto.
2: Les tasques inclouen la neteja dels embornals, els desguassos laterals de passos elevats i el desbrossament de petits torrents i altres espais de recollida d'aigües per facilitar-ne la circulació en cas de pluges intenses i evitar inundacions com les de l'any passat o almenys mitigar-ne els efectes. Felicia Bocu, regidora de Medi Ambient de Sant Josep.
4: Depende de la cantidad que va a caer, si caen muchos litros por metro cuadrado en poco tiempo, no se podrá evitar, pero se podrá rebajar, digamos, los daños que puede causar a negocios, a casas, en parkings.
2: Per això també fan una crida als veïns que revisin i netegin les canonades, sobretot en zones on hi hagi pins i massa forestal que pugui embussar els canals d'aigua.
0: I un darrer apunt a banda dels esports, en l'alerta per sequera i els aqüífers del 39%, les desaladores de les illes funcionen ara a ple rendiment. A Mallorca, tota l'aigua que generen es controla des de Sant Pacs i el centre de comandament de l'aigua en alta. Una infraestructura bàsica que abasteix d'aigua 14 municipis, entre 10 i 20 camions que carreguen aigua cada dia al depòsit de Sant Pacs per dur-la a pobles com Bunyol o Puigpunyent que no poden connectar-se a la xarxa en alta. La planta de Sant Pacs és el servei de l'aigua en alta de Mallorca. Aquí es rep i mescla l'aigua de les desaladores de Palma, Andratx i Alcúdia, també de l'aqüífer de Sestramera o fonts naturals com sa Costera. Des d'aquesta sala es controla la demanda en temps real i s'abasteix d'aigua a 14 municipis de l'illa. Els esports, continua la incertesa sobre el partit de dilluns entre el Granada i el Mallorca. El Club Vermell informa que la Liga no canvia de data a falta d'una comunicació oficial de l'entitat. Tècnics de la Liga varen revisar dijous l'estadi Nuevo Los Cármenes per saber si és apte per acollir el duel després dels darrers terratrèmols i de moment no hi ha una decisió presa. En futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal es classifica per a la final del trofeu Portus Apostoli després de guanyar a l'Oparrulo per 2-3 a Noia. Sentim el seu tècnic, Antonio Badillo.
5: Hay cosas que me han gustado, cosas que no tanto. El equipo a nivel de juego ofensivo puede seguir generando muchas situaciones de gol. Quizás en la primera parte nos ha faltado un poquito más de movilidad, que son situaciones que tenemos que ir mejorando. Y después la segunda parte, pues el gol encajado también es de risa, ¿no? A nivel de concentración, estos son errores de concentración.
0: I en ciclisme, avui arranca la Vuelta a Espanya. Enric Mas reconeix que estarà condicionada pel favorit Tadej Pogačar i assegura que el seu objectiu és guanyar etapes. I avui a la cultura anem fins a Santa Margalida. La vida.

0: És la 1:30.
1: Ràdio Diari Migdia. Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears.
0: Bon dia. La Federació d'Associacions de Famílies d'Alumnes alerta que les mesures per climatitzar els centres educatius són insuficients. FAPAR reclama més inversió i critica que les actuacions arriben tard. Tot això mentre la Conselleria d'Educació preveu invertir més de 70 milions d'euros en guany en obres de reforma, ampliació i construcció de centres educatius a les Balears. És la notícia amb la qual encetam el radiodiari migdia del cap de setmana d'aquest dissabte, dia 22 d'agost. Tot d'una ampliem aquesta i altres notícies del dia abans. Anem a conèixer la previsió del temps. Agència Estatal de Meteorologia, Jordi Urios, bon dia.
2: Bon dia. Avui a Balears les restes d'inestabilitat poden deixar intervals de núvols amb ruixats principalment a Eivissa i Formentera, tendint a la tarda a cel poc ennuvolat en general. Possibilitat d'algun ruixat aïllat a la tarda a l'illa de Mallorca, mentre que a la de Menorca s'espera cel clar. Les temperatures avui amb pocs canvis o en descens s'esperen màximes de 34 graus a Palma, 31 a Eivissa i Formentera, 30 a Maó. El vent entre fluix i moderat bufarà de llevant i del nord-est. Demà diumenge, predomini del cel poc ennuvolat, torna la estabilitat a l'arxipèlag amb temperatures sense canvis o en lleuger ascens. Les màximes seran de 35 graus a Palma, 32 a Eivissa, 31 a Formentera i a Maó. Pel que fa a les mínimes, continuen eixos valors tropicals. No baixaran a la nit dels 25 graus a Formentera, 24 a Eivissa, 23 a Maó, 22 a Palma. Demà, el vent de general fluix de component est amb brises costaneres. És una informació d'AEMET.
0: Moltes gràcies. Una informació que completem amb les temperatures d'ara mateix. Tenim 28 graus a les Pitiuses, 29 a Eivissa i 31 a Palmes. Rebeu salutacions de Víctor Bejarano, el control tècnic, i de qui us parla, Neus Gil. La Federació d'Associacions de Famílies d'Alumnes considera insuficients les mesures per climatitzar els centres educatius. FAPAR reclama més inversió i actuacions més ràpides, tot i els més de 70 milions d'euros que la Conselleria d'Educació preveu invertir en guany en obres als centres. Leire Giral, bon dia.
3: Bon dia. La Federació admet que el govern treballa en un pla de climatització, però critica que els terminis són massa llargs. Asseguren que, de moment, només s'han estudiat les necessitats d'uns 19 centres de Mallorca. Xavier Ferriol és el president de FAPA.
4: Prova d'això és que si analitzem o pensem que un edifici públic allà on no hi hagi una climatització adequada, no en trobarem cap, no? A cap administració. En canvi, a centres educatius sense una climatització adequada, tant en l'estiu com en l'hivern, doncs en poden trobar moltíssims.
3: Tot això coincideix amb un pla d'obres que preveu actuacions a les quatre illes. A Mallorca ja han començat les obres de reforma del CEIP Salzinar de Capdepera i està previst ampliar l'IES Josep Font i Trias d'Espurles i reformar integralment el mestre Guillem Galmés de Sant Llorenç.
0: I seguim parlant de queixes en el sector educatiu, perquè el sindicat AMPE denuncia que l'educació preveu adjudicar només 10 places de tècnics d'educació infantil per al curs que començarà al setembre, però en contractes de només 9 mesos.
3: El sindicat reclama que siguin contractes de curs complet, ja que deixarien sense cobertura el mes de juny. Considera que aquesta situació genera inestabilitat als centres i reclama més planificació per garantir la continuïtat de l'atenció als infants de 0 a 3 anys. Ho explica Víctor Villatoro, president d'AMPE a Balears.
5: Considerant que aquesta decisió posa de manifest una falta de planificació de l'administració, és coneguda la necessitat d'aquests professionals amb la quota d'alumnat que s'incorpora en aquest curs en el centre 03 de la Conselleria.
3: Tot quan cada vegada falta manco per l'inici del curs escolar. Les associacions de pares alerten del cost de la tornada a les aules, que calculen entre 800 i 1.000 euros per alumne, segons el centre, i les ajudes disponibles. Enguany, a més, preveuen que la despesa augmenti per l'encariment dels preus.
4: Basta veure el preu de la benzina, el preu de la vivenda, el preu del menjar i de la compra normal. Si tot això augmenta, pues, també augmenta la despesa del dia a dia, no?
0: I més temes. Fa gairebé 2 mesos que els campaments d'estiu omplen la Victòria de convivència, activitats i aprenentatges, orientació, snorkel, tir amb arc i, sobretot, moments per crear vincles i compartir experiències entre generacions. Aquesta setmana les instal·lacions acullen un grup molt especial, el campament d'Adiva per a infants i joves amb diabetis.
3: Fa 45 anys que l'associació organitza aquesta iniciativa. L'objectiu és que durant una setmana la diabetis no sigui una limitació. Els infants i joves aprenen a conviure amb la malaltia i, sobretot, entendre que poden fer les mateixes activitats que qualsevol altre jove amb el suport i la supervisió de professionals especialitzats.
6: A fomentar per l'autonomia i que els nens pues, cada vegada siguin més autònoms i hem vist que la dinàmica és això, fer molt de taller, fer moltes dinàmiques, fer trobades on la família se senten molt còmodes i puguin, diríem, contrastar les seves informacions amb altres famílies, amb altres nens.
3: Avui acaba aquest campament en què han participat 27 infants i joves d'entre 9 i 16 anys i compta amb 3 metges endocrins, 2 infermers i una nutricionista. Enguany, per primera vegada, també hi han participat 5 infants que no tenen diabetis. Recordem que, segons les dades de DIVA, a les Balears hi ha fins a 110.000 persones, entre infants i adults, que conviuen amb aquesta malaltia.
0: I seguim parlant de salut, broncejar-se sense protecció o voler modificar determinades faccions d'una edat massa jove són alguns dels aspectes que més detecta aquest estiu la infermera dermoestètica Sofia Neuville. A la consulta, bona part dels dubtes tenen a veure en quins productes es poden aplicar a la pell enmig d'una allau de recomanacions i tendències que circulen per xarxes socials. I davant l'exposició solar insisteix en una recomanació bàsica, utilitzar protecció cada dia, fins i tot quan no tenim previst sortir de casa, per prevenir tant els efectes estètics com possibles danys sobre la salud de la piel.
7: La gente a final de verano viene preocupada por sobre todo las manchas que vienen pues eso de la poca protección solar y que no usen tampoco cosas muy irritantes como ácidos o retinol si no saben usarlo, porque al final son productos que no mucha gente sabe que generan una sensibilidad cuando están al sol.
0: L'estiu també pot accentuar les comparacions i la preocupació per l'aspecte físic, una situació que, segons Neuville, fa que apareguin més demandes estètiques, especialment entre persones molt joves.
7: Todo lo que sea modificar las facciones faciales al final siempre es un poco por presión estética, diría yo. Es verdad que hay gente que tiene algún complejo y que es normal que quieran cambiar algo de su aspecto, entonces ahí no habría problema, pero es verdad que cada vez me viene gente más joven, de 18 años, por ejemplo, que ven en Instagram que su influencer favorita se ha puesto labios y como que al final lo encuentran que es muy normal que tan joven quieras cambiar tanto la apariencia de tu cuerpo.
0: Precisament per això recomana consultar sempre amb professionals i evitar decisions impulsives. En successos, un treballador de 52 anys ha estat atropellat avui de matí per un camió al pàrquing d'un centre comercial del carrer General Riera, Palma. Els fets han passat sobre les 10:30 quan el camió feia marxa enrere. El treballador ha quedat atrapat i ha hagut de ser estabilitzat pels sanitaris, segons ha informat el 061. Ha estat traslladat a Son Espases amb politraumatismes. La policia investiga els fets com un possible accident laboral. Veïnats de Fora Vila de Sencelles podrien haver consumit durant dècades aigua d'una xarxa rural que ara s'ha confirmat que està contaminada. El GOP ha duit el cas a la Fiscalia perquè s'investigui si els abocaments del torrent de Sollerica en són l'origen i si hi ha responsabilitats.
3: La denúncia arriba després que el 22 de juliol l'Ajuntament informés que l'aigua havia deixat de ser apta per al consum. Els veïnats no poden utilitzar l'aigua per beure, cuinar o preparar aliments i han de recórrer a fonts alternatives.
8: Durant alguns moments han estat els propis veïnats que han denunciat que l'aigua que traien de la xeta d'aquesta xarxa d'abastiment, d'aquesta xarxa, fins i tot fos sabonera. Per tant, els propis veïnats jo crec que ja recelaven bastant d'aquesta aigua.
3: El GOP assegura que no és un episodi puntual i recorda que fa més de 20 anys que hi ha denúncies per possibles abocaments d'una bugaderia industrial situada aigües amunt.
0: Ens fixem ara en el sector de les cerveses artesanes. A les illes se'n produeixen 350.000 litres a l'any. Els fabricants ho lluiten per fer-se lloc com a un producte local més. Ràdio Televisió Espanyola Menorca, Llorenç Allés, bon dia.
9: Bon dia. A les illes hi ha 9 fàbriques artesanals de cervesa. La més gran és la de Graham Pearce, a Menorca. Produeix anualment uns 90.000 litres que es venen sobretot al mercat local. El portaveu de l'empresa és Roger Vila.
10: Tota la nostra producció es ven aquí a Silla, sí que hi ha un petit percentatge de fires o clients que tenim a la zona Barcelona o Mallorca, però és un 0,5% del total.
9: La cervesa artesana lluita per fer-se un lloc com un producte local més, però amb el gran obstacle d'haver de competir amb la cervesa industrial que acumula molta més producció i pot oferir, per tant, preus més baixos. Toca llavors diferenciar-se. Són Roger Vila, de Graham Pearce, i Mariabel Roger, gerent de Cervesa Sollerica.
10: IKEA fa mobles molt baratos, massius, que tothom té el mateix moble que seva, i un fuster de poble fa mobles personalitzats, de qualitat, amb fustes bones, no? I nosaltres som aquest tipus d'empresa, no?
11: Les dificultats són molt grosses, és a dir, nosaltres el que fem és cervesa natural, s'ha de tenir en compte que la cervesa artesanal és un plus, no empleant químics, i respectar els temps i els processos.
9: A totes les illes es calcula que es produeixen anualment uns 350.000 litres de cervesa artesana, un producte que és ara ja conegut i fins i tot demandat.
11: Amb bastant més coneixement i bastanta més preocupació per lo que ens prenem.
9: El repte és mantenir-se i créixer assumint que són cerveses més cares que les industrials i aprofitant els avenços tecnològics sense perdre l'essència. Així ho explica el mestre cerveser Guillem Coll.
12: Les màquines són modernes i els processos estan modernitzats, però la cervesa segueix tenint l'essència de com se feia antigament, o sigui, una maceració, una ebullició i una fermentació.
0: Els esports segueix la incògnita sobre el partit del Mallorca contra el Granada a l'Estadi Nuevo Los Cármenes. Tècnics de la Liga varen revisar dijous les instal·lacions per comprovar si és apte per acollir els partits després dels darrers terratrèmols, però de moment encara no hi ha una decisió presa. L'entrenador vermell Luis García ha enviat un missatge de suport, força i solidaritat al poble de Granada. Assegura que la prioritat és la seguretat i que tothom pugui gaudir del partit sense por. L'equip ha preparat el duel amb total normalitat, pensant que finalment jugarà. Aquestes són les paraules del tècnic a la prèvia del partit.
13: Va ser un equipo peligroso, un equipo que corre bien, un equipo que es peligroso y en su casa todavía más. Yo considero que es muy importante centrarnos en nosotros mismos, competir cada día mejor, seguir mejorando, hacer autocrítica y mirar siempre hacia adelante.
0: En futbol sala de l'Illes Balears, Palma Futsal es classifica per la final del trofeu Portus Apostoli després de guanyar a l'Oparrulo per 2-3 a Noia. Sentim el seu tècnic Antonio Vadillo.
14: Hay cosas que me han gustado, cosas que no tanto. El equipo a nivel de juego ofensivo puede seguir generando muchas situaciones de gol. Quizás en la primera parte nos ha faltado un poquito más de movilidad, que son situaciones que tenemos que ir mejorando. Y después la segunda parte, pues el gol encajado también es de risa, ¿no? A nivel de concentración, estos son errores de concentración.
0: En bàsquet, la selecció espanyola ha fet una passa més en la seva preparació per la Copa del Món derrotant a Nigèria en la primera jornada a Tenerife. Ho va fer amb les mallorquines Alba Torrents i Elena Puello. I avui a la cultura parlam de Contracorriente.
3: Ferran Bex i David Vila dirigeixen Contracorriente, la primera microsèrie de ficció vertical gravada a les Balears i una de les primeres d'Espanya, un format pensat per telèfons mòbils amb 10 capítols d'un minut i mig disponibles a TikTok, Instagram i YouTube. El punt de partida de la pel·lícula són tres desconeguts que contracten una excursió per veure dofins i acaben rescatant una tortuga marina ferida. 10 episodis d'un minut i mig pensats per consumir al mòbil. El director guionista del projecte és Ferran Bex.
15: Hem tingut moltes xerrades per veure de com ens adaptàvem en aquest format. No? Cada minut i mig s'ha de fer un ganxo, no?, per atreure'n el públic. Les trames van molt ràpid, passen moltes coses molt aviat i en el mateix temps has de fer un viatge emocional dels personatges que tingui lògica, per tant, tampoc no pots anar disparadíssim. I tot això crea reptes, tant a la narrativa dels guions com a la direcció després, quan ho has de tractar amb actors i dius, val, fa un minut i mig estaves apenat i ara directament has d'estar entusiasmat amb una cosa, no?
3: Una sèrie rodada a Mallorca i protagonitzada pels actors Neus Cortés, Toni Pons i la científica marina i divulgadora Gádor Muntaner, que s'estrena en la interpretació en el paper de Paula.
16: Mai havia hagut d'interpretar un personatge que no fos jo mateixa, no? Clar, s'ha de dir que la Paula és un personatge que s'assembla molt a mi perquè també és científica marina i viu una situació que, si bé és ficció, podria ser molt propera a la realitat.
3: La trama combina acció, humor i consciència amb un objectiu, preservar el fons marí.
0: I acabam repassant algunes cites per avui.
3: A Mallorca, a Falanich, concerts dels Celtas Cortos per commemorar els 40 anys de Contando Cuentos i de Meclan, qui se'n diu de fons en el seu 30 aniversari. Tot en el marc de les festes de Sant Agustí de Falanich, al Parc Municipal de Saturn. A Menorca, a l'Alló, s'inaugura l'exposició Arquetips Eterns en la dona contemporània de Gianna Carrano a la Sala de Cultura de Sant Diec. I a Eivissa, a Sant Antoni, es representa avui Camins d'Història, una obra de teatre de l'Institut d'Estudis Eivissencs que serà i podreu veure a l'Església de Sant Antoni.